Enric de Manresa. Una música per a desganyitar-se. L'àrea de Bagaus, Armate facet angibus, de Judita Triomfans, l'oratorio sacro d'Antonio Vivaldi.